0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La Junta de Gobierno de Castellón ha aprobado la exposición pública del cese de la zona acústicamente saturada, conocida como zona ZAS, en Las Tascas, según ha podido saber Radio Castellón. Tal y como apuntan fuentes municipales, es un paso administrativo muy importante, aunque todavía queda un proceso administrativo que pasa por elevar la aprobación a la Consejería. Este paso se va a producir después de la exposición pública, que tiene una duración de un mes. El objetivo del consistorio es convertir la zona en un espacio de tradición gastronómica. El concejal de urbanismo es Sergio Toledo.
2: Y con eso damos un paso muy importante que tendrá que ser refrendado posteriormente con un informe de la Consejería para eliminar la zona ZAS en Las Tascas y también, paralelamente, para crear una zona gastronómica que dé protección y también ponga en valor una de nuestras señas de identidad y siempre de la mano, en este caso, de los hosteleros y viendo que han remitido las quejas vecinales para poner en valor esta seña de identidad que tenemos en la ciudad de Castellón.
1: La zona ZAS lleva 16 años en vigor, se aplicó por primera vez en octubre de 2010 en las calles que comprenden el lugar en Isaac Peral, Barracas y Plaza Santa Clara por los elevados niveles de ruido que generaban Las Tascas. Esta será la segunda vez que el consistorio de la ciudad intenta terminar con las restricciones existentes. En 2022 el Acord del Fadrey ya trató de hacerlo, pero no contó con el aval de la Consejería de Medio Ambiente a sus mediciones. Y por cierto, les contamos también que la secretaria general del PSPB-PSOE, Diana Morant, ha anunciado hoy, durante una visita a Vinarós, que el Gobierno de España va a recurrir ante el Tribunal Constitucional, ojo, la ley de presupuestos de la Generalitat, si finalmente incorpora el término del que tanto hemos hablado en las últimas semanas y últimos meses, el término de prioridad nacional. En este sentido, Morant ha denunciado que el acuerdo presupuestario supone la desaparición de políticas públicas en materia de igualdad, diversidad, diálogo social o colaboración con las ONG para asumir las exigencias de la extrema derecha. Y ha recordado que, desgraciadamente, es la Comunidad Valenciana la primera que va a tener la prioridad nacional, una prioridad, dice Morant, racista y xenófoba en sus presupuestos. Además, ha defendido la líder del PSPB que la Constitución española es muy clara y, sobre todo, reconoce la igualdad entre los ciudadanos. Y esa igualdad, dice, es la que quieren romper Vox y el Partido Popular.
3: Como ministra del Gobierno de España, quiero anunciar que si esta prioridad nacional acaba convirtiéndose en ley, por supuesto será recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de España. No es la primera vez, ¿eh? Hemos recurrido la mal llamada Ley de Concordia, que ya han anunciado que si ellos gobernaran lo harían en todo el país, y nosotros, el Gobierno de España, los hemos parado, los hemos frenado, porque no pueden ir contra una ley estatal. Por tanto, lo vamos a hacer también contra todas aquellas leyes que vayan contra la Constitución.
1: Bueno, pues Morant, como escuchan, ha asegurado que el Gobierno de España no lo va a consentir, no lo va a permitir y que en caso de que incluya ese término va a recurrirlo frente al Tribunal Constitucional. Veremos en qué termina quedando esto. Por cierto, que Vox en principio no va a retirar su apoyo a los presupuestos por la negativa del Partido Popular, como contábamos ayer, a recortar fondos a la Academia Valenciana de la Lengua. El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha asegurado que su partido no va a retirar su apoyo a los presupuestos de la Generalitat para 2026 por el hecho de que el PP no haya querido votar a favor en esa enmienda. El hecho de que una enmienda no haya sido aprobada en principio no va a condicionar los logros obtenidos para el bienestar de la ciudadanía. Son las palabras de José María Llanos. Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en los pasillos del Escorts, un día después de que el PP anunciara que no va a apoyar esa enmienda de Vox que pretendía recortar prácticamente 1 millón de euros, 972.000 euros, a la institución normativa del valenciano. Y por cierto, continuando con Vox como protagonista, los diputados castellonenses de ese partido, el Escorts, Jesús Albiol y David Muñoz, están en el punto de mira después de que un micrófono abierto desvelara una conversación entre ambos en la que hacen referencia a una supuesta información privilegiada que llega de una fiscal y las críticas a la diputada socialista Alicia Andújar. El PSPB y Compromís han avanzado que van a poner en conocimiento de la justicia esta supuesta alusión de información privilegiada sobre una operación de trata de seres humanos que ha realizado este miércoles un diputado de Vox durante un receso de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda del Scorch y que ha sido captada por un micrófono abierto. Así lo decía Muñoz.
4: ¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, no sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal.
5: Privilegios.
1: En concreto, la situación ha ocurrido tras las votaciones de las enmiendas correspondientes a la sección de emergencias e interior, cuando se ha interrumpido la sesión para proceder a un descanso antes del siguiente bloque, el de industria, turismo, innovación y comercio. En ese momento, mientras algunos diputados recogían sus pertenencias y se levantaban de sus asientos para dar paso a otros parlamentarios y otros hablaban entre ellos, se ha escuchado comentar a David Muñoz con Jesús Albiol, ambos de Vox, en alusión a la intervención de la socialista Alicia. Dice Andújar.
5: Aún mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente. Pero la bruja Andújar es terrible.
4: Emplea un tono de voz que la hace antipatizar.
1: Y sobre estas afirmaciones, el síndic del PSPB, José Muñoz, ha calificado de escándalo que un diputado de Vox esté presumiendo de tener información privilegiada y confidencial procedente de una fiscal y ha anunciado que los socialistas lo van a poner en manos de la justicia para que se investigue esa filtración. Por cierto, que continuando con la política, es un día muy cargado en este sentido. Morán también ha anunciado que van a llevar a la fiscalía esas declaraciones de diputados de Vox sobre la información privilegiada. Y además, un alto cargo del Consell le ha dicho a la jueza de la Dana que Pradas era proactiva en la primera parte del CECOPI y que luego se desató el caos. Es Ignacio Grande, secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales durante esa catastrófica Dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado finalmente 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia y que afirmaba la jueza que investiga la gestión de esa riada, que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, era proactiva en la primera parte del CECOPI y que luego ya fue todo caótico a partir de las 7:30 de la tarde. Es toda la información por el momento. Vamos con una pausa y a la vuelta charlamos con Vicent Marsà de un tema muy importante para la provincia de Castellón.
6: Vive tu mejor verano en la ciudad de Castellón. La Plaza del Mar, las playas del Pinar, Gurubú y Serradal, el Parque del Pinar, el Planetario, el Parque Litoral o el Parque Ribalta y los barrios te esperan para disfrutar de yoga, cine, música, juegos, talleres, exposiciones y así hasta más de 250 actividades gratuitas de ocio, deporte y cultura. Consulta toda la programación en castellonturismo.com. Castellón, vivir lo auténtico. Ayuntamiento de Castellón.
7: Emo Montajes Eléctricos. Servicios eléctricos integrales para todo tipo de industria. Emo Montajes realiza estudios de ahorro energético con la garantía de Coexpert, grupo experto en eficiencia energética. Además, son especialistas en automatización para que puedas reducir costes y tiempos de fabricación. Emo Montajes, tu solución eléctrica. Visítanos en emosl.com.
8: Diseño que inspira.
9: Climatización que cuida.
8: Y refrigeración que no olvida. Con Climafred Control.
9: Haga frío o haga calor, siempre Climafred Control.
10: La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media. En el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com.
1: Bueno, pues la Unión Europea presenta además la propuesta de revisión de los ETS, el sistema que regula los derechos de emisión del CO2 de las empresas y que pot tindre o que tendrá un impacto directo sobre la industria cerámica de las comarques de Castellón. Desde Bruselas, el eurodiputado castellonenc de Compromís, Vicent Marsà, asegura que han estado presionando a la Comisión Europea fins al último momento para defensar los intereses de un sector que es clave para la economía de la provincia. Y sin a qué, parlem en ell. Vicent, ¿qué tal? Muy buena esprada.
11: Hola, bona esperada. Pues sí, efectivament, hem estat pressionant i encara estem, perquè just ara mateix és el moment final de les negociacions en què està la Comissió Europea negociant amb els representants de cada estat, dels 27 estats de la Unió Europea, com s'acaba distribuint i com es canvia una proposta que es va fer ja fa quasi un any i que era molt nociva per als interessos de la indústria ceràmica de Castelló.
1: Perquè quan parlem de la revisió dels ETS, per algú que no estigui familiaritzat, de què estem parlant exactament i quin impacte pot tindre sobre la indústria ceràmica de Castelló?
11: Bueno, pues, imagina, per a que tot el món ho entenga, és bàsicament que la Unió Europea ha fet una normativa per a reduir les emissions de carboni, és a dir, per a evitar que seguim contribuint amb el canvi climàtic, i això té sentit, i és normal que es faci, i el que es fa és que es posen unes emissions màximes que es poden emetre per la indústria, i a partir d'un llindar, d'una quantitat, s'han de pagar aquestes emissions. Per tant, s'assignen assignacions gratuïtes d'emissions als diferents sectors, i a partir d'un límit que es traspassa aquest límit de les gratuïtes, s'ha de començar a pagar. Quina és la qüestió? I quina és la cosa que nosaltres estem lluitant? Perquè nosaltres estem a favor de que es reduïsquen les emissions. El que estem fent és que aquestes assignacions gratuïtes, les que es poden emetre sense haver de pagar, determinen d'una manera clara i, per tant, no penalitzen a indústries com, per exemple, la ceràmica de Castelló, que ha fet esforços enormes per a reduir les seues emissions i que, en canvi, la proposta que n'hi havia damunt la taula, que és l'última que es va fer, no tenia en compte aquestes limitacions, aquestes condicions i aquests esforços que s'havien fet fins ara, i implicava que les indústries de Castelló pues, pagarien vores entre 100 i 150 milions d'euros més cada any en emissions. Per tant, posarien en perill bona part de la indústria de les nostres comarques.
12: Quins canvis s'haurien de fer en aquesta proposta per a que les empreses de Castelló no sortirien tan perjudicades?
11: Bueno, primer que tot és que la Comissió Europea escoltara a la ciència, als propis científics, que hem aconseguit, i després de molta pressió de moltíssima gent, s'ha aconseguit que hi haguera un informe en el que els propis científics de la Comissió Europea digueren quins sectors s'estan tenint en compte d'una manera no adequada, és a dir, s'estan penalitzant. I un d'aquests sectors ha eixit clarament, que és el sector de la ceràmica. Per tant, no s'estava tenint en compte l'esforç que s'havia fet prèviament i que realment no hi ha una possibilitat de canviar la tecnologia d'avui per a demà. Es pot començar a canviar cap a forns elèctrics, però no es pot fer d'avui per a demà perquè no hi ha suficient xarxa i les inversions són molt massives. No? I en aquest sentit, nosaltres que estem reclamant, conjuntament amb la indústria i amb altres companys eurodiputats, és que, i eurodiputades, que se tinga en compte esta proposta científica, que el que faria seria assignar més emissions gratuïtes a la ceràmica, per tant, no fer la retallada que n'hi havia prevista, que era retallar un 34% les assignacions gratuïtes, és a dir, haver de pagar un 34% més de les emissions. Sí. I això és el que ara s'està negociant i és el que s'ha d'arribar a un acord. Nosaltres ho hem traslladat, estem pressionant, ens consta que s'està fent també per part dels representants del govern de l'Estat i esperem que s'arribi a un acord que reduïsca i s'ha retallat, és a dir, que ajude a que, tot i que lluitem per reduir les emissions, l'impacte no siga tan brusc i tan negatiu cap a un sector que està fent els seus deures, que és el que els estem demostrant a la comissió en aquestes negociacions.
12: Confieu en que aquest treball i aquesta pressió que esteu fent doni resultat i que demà ens trobem amb una proposta, diguem, positiva i adequada per a les empreses de Castelló?
11: Doncs, si es fera cas als informes tècnics i als informes científics, hauria de ser així. Però així passa, com passa en moltes negociacions polítiques, i és que moltes vegades no es fa cas de la qüestió tècnica i es respon més a les pressions polítiques de poders més grans que no el nostre, i ahir és on el que estem encarats. No tenim clar que vagi a ser una resposta tan positiva com hauria de ser. Sí que pensem que serà millor que la que es va fer a juny. Per tant, millor que la que estava prevista. Jo crec que això servirà per a demostrar que quan anem tots junts, treballem i demostrem tècnicament que tenim raó, es pot avançar, es pot millorar. Ara bé, segur, quasi segur, no serà exactament el que nosaltres voldríem. I això passa perquè, per exemple, la indústria alemanya doncs creu que eixa resposta, d'acord amb les especificacions tècniques dels científics i dels tècnics, doncs acabaria perjudicant a altres sectors del seu territori i està pressionant. I és així, i això és el que està passant ara mateix. Hi ha una pressió per tal d'evitar que es faci la proposta tècnica que nosaltres hem fet avalada pels mateixos tècnics de la Comissió Europea. En aquest sentit, s'ha de negociar, s'ha d'acordar, i això també passa en aquestes negociacions, però esperem que siga millor que la proposta que hi havia fins ara i, per tant, que puguem protegir al sector. Nosaltres, quina sigui la proposta, seguirem fent el que hem fet fins ara, treballar de la mà del sector, treballar de la mà de la ciència per a reduir les emissions, per a lluitar contra el canvi climàtic i per a protegir els llocs de treball, que és per al qual estem així també a ajudar a que la veu de Castelló siga escoltada. Mm.
12: En cas que la proposta final no siga del tot, diguem, positiva per a les empreses de Castelló, podria ser una forma de que, diguem, les empreses de la província perguen competitivitat respecte a empreses de fora de la Unió Europea que no estan subjectes a aquestes restriccions?
11: Si això s'aplicara així i no fora favorable, no fora el que nosaltres necessitem, podria donar això, a que hi haguera una competència deslleial. Ara bé, nosaltres també estem apretant en que s'apliqui un sistema similar al sistema que hi ha dins de la Unió Europea a totes les importacions que es fan des de països que són de fora de la Unió Europea. Mm. És a dir, que hi hagi un impost a la producció industrial que ve d'altres països que ha contaminat i, per tant, que s'ha de pagar un impost específic per la contaminació, per generar aquests productes que s'ha fet fora de la Unió Europea i que s'han hagut de produir contaminant i produint més emissions. Això es diu el CBAM, està ja aprovat i comença a aplicar-se ja en alguns sectors. Nosaltres el que estem dient, i hem estat forçant molt, i això sí que és una cosa que hem aconseguit, és que comença a aplicar-se també a partir de les propers mesos també a la indústria ceràmica d'altres llocs, perquè ara de moment només aplica, comença a aplicar-se, per exemple, al cement o a l'acer. Nosaltres diem que també s'ha d'aplicar, per exemple, a la indústria ceràmica que ve doncs, de la Índia, per exemple, que es produeix i que es fa en unes condicions ambientals molt pitjors que les nostres i, per tant, que paguen també aquest impost per a intentar evitar aquesta competència deslleial que es suma a altra competència deslleial, com per exemple la dels costos en els drets laborals, que no es respeten en territoris com la Índia.
12: Mm. Al final es tracta de jugar en igualtat de condicions. Per acabar, Vicent, quan coneguem finalment la proposta de demà, en cas que no siga el tot favorable, quin marge de maniobra n'hi ha per a continuar defensant els interessos de les empreses de Castelló?
11: Bueno, defensar les empreses de Castelló és defensar els llocs de treball, no? I és el que nosaltres estem fent. I al mateix temps fent-ho defensant el medi ambient i la reducció de les emissions. Jo crec que el camí és clar. Jo crec que demà hi haurà propostes que sí que seran favorables, com per exemple que dels recursos que es recapten d'aquests impostos es destinen ajudes directes a les empreses, per exemple, les empreses de la ceràmica, per a descarbonitzar, per a reduir emissions. Això estic segur que passarà. És una de les exigències que nosaltres hem fet i quasi segur que la tenim, la tindrem demà. Per tant, crec que serà un pas important, serà positiu, però al mateix temps, si no s'assignen suficients emissions gratuïtes, el que caldrà seguir apretant amb les properes legislacions. Ne vindran més i n'hi hauran revisions d'aquesta que demà s'aprova. I també estic segur que si no es donen les opcions d'acord amb el que els tècnics deien, la pròpia patronal, el propi sector, segur que es mourà també i els acompanyarem a accions que puguen anar fins i tot davant dels tribunals. Però jo crec que la de demà, i en això estic quasi segur, serà millor que la primera proposta que ens van fer, perquè ens hem mogut, hem estat amunt i crec que es reduirà aquesta retallada. Probablement no serà el que volem, però anem a seguir lluitant-ho fins al final, per el que deia, per la pressió d'altres estats, però que no quede per nosaltres que defensem el nostre sector i els llocs de treball de la nostra comarca.
12: Mm-hmm. Doncs quedarem pendents i esperem que sí, que com dius, que siga una proposta positiva, aquesta que regula els drets d'emissió de CO2 de les empreses. Així que, Vicent Marsà, eurodiputat castellonenc de Compromís, moltes gràcies per atendre'ns.
11: No res, gràcies a vosaltres, insistic. Segur que probablement no serà tot el que voldríem, però anem a intentar que siga el millor possible. I recordant que sóc un diputat de 720 i, per tant, la força que tinc, per molt que em mogui i no parem, és la que és. Però és cert que hem aconseguit implicar altres companys i companyes i a veure si això comença el camí per a que no ens tornin a discriminar més vegades.
12: Doncs tant de bo que sí. Vicent, una abraçada.
11: Gràcies, una abraçada.
12: Adéu, adéu.
13: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
14: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
15: Para escuchar Sucedió una noche, no hace falta pasar por taquilla.
16: ¿Desea ver la película?
17: ¿Puedo?
16: Faltaría más.
17: Gracias.
15: Ni guardar cola.
16: Gracias por visitar nuestra sala.
15: Solo tiene que encender su radio.
18: La radio. De vez en cuando, no está mal, no está mal.
15: Disfrutar del mejor cine de todos los tiempos.
19: Señoras y caballeros, King Kong, la octava maravilla del mundo.
10: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. En la madrugada del sábado al domingo de 4 a 5 en antena. Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.